Benen d'escuta Gigi Deniso che nous cantabo l'una fortuna, premier extrach de su nouvel album Ric como la mar ambe Luis Pastorelli a la boots, Milena Pastorelli a la cordeo diatonic et Alexandra Oria al banjo. Après son premier CD titulat Gigi Deniso, a quello formatio Gigi Deniso torno a Meric como la mar un segun album habitat per la voluntat de fa resundi un eiretatge popular din las realitats de Uei de duna uno buts al quotidia, a las festos, a las culeros e a las joios dels barris de Niso. Autu, compositu e interpreto, Luis Pastorelli, figuro del rebiscol cultural occita, fundatu del carnaval independent Nisart e cap de Nux Vomica, exploro aici uno intimo e narrativo, uno beno intimo e narrativo all'encop carnavalesco, satirico e umano entre occita e frances tradition et modernitat. La mar es lo fial de l'album, religo las carrieros de Niso a las autros ribo de Mediterraneo, las memorios a las historios, las lengos a las musicos. Aquo es lo moment de paraulos desculas, como nabets la costumo din la vostro emissiu occitano furoburo. E aqueste mes anan parla entra outres de so que se passo din la classe bilingue del regen Aurelia a l'escolo Suyol de Sincere. Figuras bus qu'aquesto ses lançado dins un projecte, un pauc magic, mena 22 esculas de 9 a 11 ans a Londres, sus las traços de Harry Potter. L'univers d'Harry Potter servisa ital de fil rouge a uno partido de l'annado. Tutto la classe es decorado ambi d'elements que rappelun l'univers. Un sial en coutu ambi de candelos, d'affichos, de figurinos, de bandieros dels ustals Harry Potter. Gryffondor, Serpentard, Serdaglo, Buffo. Los esculas sun repartits dins un ustal aprep abe fach la ceremonio de repartitiu lo tchur de la dintrado e tutes en un raubo de facilie a la culu de l'urustal. An tabe recebut uno broco magico cadun. Pendent mantus meses, los esculas van prepara aquel viatge a travers de nombrosos activitats pedagogicos a l'entour de l'univers de Rowling, lecturo de Harry Potter, trabal d'escrituro, anglès, art plastico, musico. Mas l'objectiu d'espaço largomen lo simple plaze de visita los llocs emblematics de la saga. Volum fa d'aquel viatge un vertadier projecte de classe permetent als mainatges de descobrir la capitalo, Londres. En jun de 2027 espero una ital parti per una semana a Londres per visitar de llocs emblematics de la capitalo britannico, l'escazen su tabe de mettre l'anglès en practico din de situacius realos osco per aquel projecte que tornaren par la din los meses a beni din la vostro emissiu occitana furoburo. E poden parla tabe toujours din paraulos desculas del trabal notadomen de correspondencio via de letros entre los collegias de Sincere e los collegias del Collegi Lagareno a Gramma. Bus prepausi d'escuta de collegias de Seizeno avanzats de Sincere, l'enregistrement dato de la fi de l'annado escularo passado, mas estabe es cameme actual, aqueles esculas bus van presenta uno cronico sus l'escalado e bus van legi un extrach del conte can creat las ideios e culuchicos de Gérard din lo cadre del concurs d'escrituro Pierre Braillac.

Citas dolt e pel parghe natural regional dels causes de Carsi, amb bella participació de Francis Alet e Christian Sepulcro, de Lio del Bilofrancat, de Bernat Giacomo del Cantal, de la Regiu, del Sirdoc e de l'Ufici Public de la Lengua Occitano e Placegu del Cercles Occitas dolt. E en aquella ocasió, lo 17 e 13 d'octobre a Solomès, a ben rencontrat Xavier Vidal e Nils Brunet.

Per l'occità, nosaltres també. Retrobats les nostres emissions occitanes, le dimecres maití de 10 euros a 11 euros, le dissabte maití de 10 euros a 11 euros e le dimenge maití de 7 euros a 9 euros.